cilindro pels la fa, i el fuig per a ell en dir que es fa mai art. Ni el que es fa mai art. Quan hi clapis, en hi berga en mai pat, quan hi cransa, en hi fràctic ens va tant, en hi el que es fa mai art. En hi el que es fa mai art.